0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada. De dimarts 6 d'octubre, encetem avui la setmana després de Fira i Festes de Gandia 2026. Uns dies que, malgrat la pluja, hem pogut gaudir de centenars d'activitats programades per a tots els públics. Això sí, el mal horatge se'ns quedarà al record de l'edició d'enguany, especialment pel divendres, que ja saben que es va aplaçar els concerts i els actes principals, com l'acte inaugural o també el canvi extraordinari i històric del Dia del Tio de la Porra, que va ser per primera vegada en la història en dissabte. Això sí, este canvi es va valorar molt positivament, perquè fins ara, quan plovia el divendres del Tio de la Porra, pues se suspenia directament. Però enguany s'ha recuperat. Escoltem a Pere Cirerol, codirector del Tio de la Porra, i a Paula, docent del Col·legi Carmelites.
2: La veritat és que ha sigut un dia, podríem dir, històric, l'haver canviat el divendres al dissabte, però la veritat és que no podíem deixar, com vegeu així a tots els xiquets de Gandia, no podíem deixar-los en sentit de la porra. És algo històric, és algo que tenim molt arrelat totes les persones que vivim en Gandia, que hem anat a l'escola de Gandia i ens han tret.
3: Al final també és un dia de molta tradició, que ens agrada molt disfrutar amb les famílies, i al final també que siga dissabte, pues, poden vindre moltes més famílies i estan molt il·lusionats.
1: Pues estan molt il·lusionats i, com diu Pere, pues el tio de la porra és el tio de la porra. Y marca. En general, todas las fiestas y fiestas de Gandía marquen, ¿eh?
4: Bueno, ¿y cómo se le ha pasado estas fiestas?
5: Uy, de verdad, yo no me pierdo ni una, ni unas fallas. Bueno, a mí me encanta mucho la gente de Valencia, de verdad.
4: Es que nos gusta disfrutarlo. De todo el programa de la fira, ¿qué es lo que más te ha gustado?
5: Pues mira, me gusta mucho el hombre de la porra. El tío de la porra. Porque por los chavales que van corriendo, y a mí esa me encanta. Me gusta muchísimo. Y la feria.
4: ¿Y las mascletas?
5: Bueno, la mascleta.
4: Ya la veo en primera fila.
5: Hombre, es que no me la pierdo yo por nada del mundo mundial. Vamos, de verdad, ¿eh? Y mira, y me traigo aquí amigas.
4: ¿Cómo se llama usted?
6: Raquel.
4: Raquel, ¿usted también viene de Palencia?
6: No, yo soy de Madrid.
1: Pues de Madrid, de Palencia, de on siga, pero así estaban disfrutando esta fira y festes de Gandía. Y es que, claro, Ahir, esa grabación que acaben de escoltar es de Ahir en la mascleta. Y claro, el hombre de la porra va a marcar que es el tío de la porra. Y es que es un símbolo representativo de estas festes. Eso sí, un de los actos más emotivos de esta fira va a ser el acte cívico, donde se van a reconocer a más premios especiales al Club de Pesca Gandía y al Club de Natación y Sports. Pero también va a recoger el guardo especial el periodista y comunicador Ximo Rovira.
7: ¿Qué manaba dir a mí? Que 42 anys després de que un xicón de 22 anys en una maleteta, en quatre discos, ahí al carrer Loreto, a Casa Peralta, anava amb tota la il·lusió del món, no? Perquè volia, que estimava la música, estimava la ràdio i volia dedicar-se a això de la comunicació. 42 anys. Qui m'anava a dir a mi que em posaria el drac de mudador, que estaria així l'Ajuntament, que l'alcalde i la corporació, que el poble de Gandia digueren, xe, Ximo, volem reconèixer-te perquè t'estimem.
1: Pues sí, Ximo va començar la seva carrera així, a esta casa, Radio Gandia, i va ser reconegut esta Fira i Festes. Una Fira i Festes que també serveix de promoció turística, perquè en total unes 600 persones, o més de 600 persones, van passar pel Palau Ducal. Així ho valorava la seva directora, Estela Pellicer.
8: Pues molt bé, la veritat que el Palau sempre en fira sempre hi ha molt de moviment, tenim el mercat medieval en el mateix carrer i per ara ha funcionat prou bé per el que portem, que encara ens queda el dia d'avui, hi haurà al voltant d'uns 600 visitants. És gent de Gandia, però sobretot és gent de proximitat, dels voltants.
1: Pues gent de Gandia i del voltant, i molt bona valoració. Però a banda d'estes, doncs avui s'ha fet la roda de premsa oficial en què la regidora de Cultura, Balbina Cendra, ha fet una valoració, doncs això, oficial. Anna Llopis, bona vesprada. Tu has estat allí, no?
9: Bona vesprada, Celia. Sí, allí he estat esta matí en esa roda de premsa. I el primer que ha fet la regidora Balbina Cendra és agrair l'esforç de tot l'equip del Departament de Cultura perquè els operaris han treballat de valent per traure avant esta Fira i Festes que, recordem, començava en una alerta roja.
10: Marcats per una alerta roja que es va obligar a cancel·lar la programació del divendres pràcticament en la seva totalitat i fer acoples en la programació en tot el que suposa, ja no sols per a programar, sinó el que suposa per a la infraestructura. Així que jo continue i contant-vos que l'alerta ha fet que això sigui especialment complicat, continue agraint a tots els equips de carrer que no s'han rendit en cap moment i que s'ha tornat a demostrar aquesta resiliència que ja vam tindre en Nadals, quan es van presentar els Nadals plovent i van tindre que haver canvis de programació. Així que gràcies a tots aquests operaris que no ens han deixat a soles en cap moment.
9: I la regidora també feia menció a aquest canvi, que va ser el canvi més important del tio de la porra del divendres sí. al dissabte. Per primera vegada, clar, no era una jornada lectiva.
1: Claro.
9: Però això va beneficiar en una cosa, en la promoció.
10: Un èxit des del tio de la porra, que al canviar de dia, ja no sols gandians i gandianes, sinó gent que passava per Gandia, que venia a veure o que habitualment no tenia aquesta oportunitat, hem aconseguit allò que fem en estiu, que és pues, traure el tio de la porra del seu dia en concret i que aquestes persones que habitualment no poden veure el tio de la porra que estiguin així per a veure la festa. Això pensem que, a banda de l'èxit d'aquest dia, de la quantitat de gent que es va reunir per a veure-ho, és promoció per a l'any que ve i per a tornar a Gandia qualsevol dia de l'any, 365 dies a l'any.
9: Una Fira i Festes, Celia, que també ha tingut crítiques per part de l'oposició, des del Partit Popular, han criticat d'una banda el model, que diuen que està caduc i obsolet, i també l'acte inaugural de la Fira i Festes, uh-huh. perquè diuen que es va polititzar la figura del tio de la porra.
1: Vale, per què? Què va dir el tio de la porra?
9: Doncs en un moment donat de l'acte hi havia un tio de la porra dalt d'un edifici, que ja t'he dit que poques persones se pujaren
1: jo, no, totalment.
9: Allà dalt.
1: A mi no veuràs.
9: I va fer un discurs, per exemple, va dir a la gent que no utilitzara molt el telèfon mòbil i va dir algunes coses com que no ens fiem de gent que es gasta més diners en armes que en educació o sanitat pública.
1: Bueno...
9: Doncs la regidora avui ha explicat que realment el que es va fer era una representació teatral i satírica, que és el que representa el tio de la porra, aquesta figura satírica que fa un poquet de burla de tot allò que considera que no està bé. Mm-hmm. I respecte al model de la Fira i Festes, això és el que comentava Balbina Sendra.
10: El model és un encert, perquè és un model de carrer, és un model per a tots, és un model de festa en el que s'ha apostat per la gratuïtat pràcticament completa. I jo penso que el model és important i ha de continuar. El que sí que canvia i canvia sempre és l'adaptació a la nova programació. Sempre tens que donar-li cabuda a altre tipus d'espectacles, a altre tipus de programació, i això és el que fem, millorar sobre un treball que sabem que funciona. Poden donar-se canvis? Se'n podran donar? Sí, però penso que el model és un model encertat, que enguany arribava encara a més racons de la ciutat i que era una programació més ambiciosa.
9: Bueno. Sí que hi ha un acte seria de tots els que s'han ajornat, que s'ha pogut traslladar, i és el de Festa Dres.
10: La Festa Breix, que és una de les festes més importants a nivell d'oci que n'hi ha a nivell internacional, que va, bueno, va néixer en Argentina, va per diferents parts del món, normalment està en Eivissa, Falcata també la porta algunes vegades, la farem el dia 10 d'octubre, a partir de les 11 de la nit. Per què el dia 10? Pues perquè el dia 9, dia de la Comunitat Valenciana, actes institucionals de matí, fideuades de les falles per la nit, a l'endemà 10 farem la Breix, però la Falla a la Mar està en marxa també, així que des del dijous i fins al dia 11 per la nit que farem la crema, la programació de la Falla també anirà en marxa. La Breix l'hem posat el dia 10 en la ciutat, així, en la plaça del Tirant, per a que la gent pues, pugui gaudir d'aquesta festa que no volíem que es perderà de ninguna manera. Es van donar l'opció de passar-la al pont i va ser de les primeres activitats que vam decidir ajornar i passar perquè no volíem que la gent de Gandia se la perguera.
9: Doncs bueno. Això, la Festa Brest, que passa el dia 10, és dissabte, sinó que ja tenim per davant també un pont intens.
1: Totalment, sí, sí. Clar, és que aquestes dates tenen això, no? Acabem una cosa i comencem en una altra, que és el pont Sant Dionís, que també el tenim ahir, que és el divendres 9 d'octubre. Ho tenim tot ahir aglutinat, però bueno, que hi ha temps per tot.
9: Així és.
1: I la festa Breix, doncs, també la podrem gaudir, este pont. Anna, moltíssimes gràcies.
9: Fins ara.
1: Adéu.

0: I hem parlat abans de l'acte cívic de Fira i Festes de Gandia i de que un dels reconeguts amb la distinció especial va ser el comunicador i periodista Ximo Rovira, que precisament va fer els seus primers passos ací a Radio Gandia. Després va anar a Canal 9, després va anar també a Antena 3, bueno, ha passat per molts llocs, però els inicis mai s'obliden, no? Ximo Rovira, bona vesprada.
1: Tal qual, Cèlia, què tal, com esteu? Està quin gust tornar ací a la casa, feia temps que no xafava, de tant en tant si vinc a saludar amics i això, però sempre hi ha una... em recorre una cosa especial quan vinc ací al carrer Loreto i quan veig que la ràdio continua viva després de tants anys i me torne a trobar en companys, en amics, després de tant de temps i, ostres, és molt emocionant, és molt emocionant.
0: Que guai.
1: I ha sigut molt emocionant també rebre aquest reconeixement, la veritat, que sí. Sí.
0: Això t'anava a preguntar, perquè quan puges a aparèixer reconeixement, el primer que el ve al cap és el xiquet de 22 anys que anava amb un disco, no? Conta'ns això.
1: Tal qual, Cèlia. Pues sí, és, en efecte, havia acabat la mili, perquè aleshores encara ens feien fer la mili.
0: Ostres.
1: I si dies que no, en compte que havia passat el 23 de febrer, no feia molt de temps. No estava la cosa, el 84 que no estava la cosa per
0: estava broma, per dir no? Que no, no?
1: Em va tocar fer la mili, vaig ajornar-ho tot el que vaig poder i tal, però bueno. I després de la mili, jo tenia en el cap, bueno, el cap en el cor, sobretot, enamorat de la ràdio, d'aquella ràdio d'FM, començava la FM. Començàvem a escoltar la ràdio, no dic en qualitat estèreo, però en una altra, la música tenia una importància brutal. Ràdio 3 m'emprenia a fer aquelles primeres emissions, en Ordovàs, en Manrique i companyia, em vaig enamorar. De la música ja estava enamorat, però de la ràdio també. I pues, jo què sé, pues, vinc un dia, toqué la porta, i així estava Rafa Martínez i companyia, i me la van obrir, i des d'aleshores, pues, 42 anys. I sí, en el discurs vaig tindre un poc aquest pessic de dir, mira, apenas a dos manzanes d'ací, fa 42 anys, qui m'anava a dir a mi? Aquell crio de 22 anys, aquella maleteta, més il·lusió que disco, és la veritat, però aleshores se punxava en vinil. Serà, si no tenies el suport físic, no podies usar la cançó, la música. I si no te buscaves la vida per buscar la informació, no podies contar qui era Marvin Gaye, que havia mort en abril d'aquell any, no? Que va ser el primer que jo vaig fer en esta casa. Un homenatge a Marvin Gaye, que havia faltat. No, son pare li havia pegat un tir. I li vaig dir a Rafa, ja, tio, vols que fem un programa especial? Tens coses de Marvin Gaye, jo tinc alguna cosa. I vam fer un programa especial i va ser la primera cosa. Encara guarde la cinta.
0: Que fort.
1: Tot nerviós.
0: Encara te'n recordes, eh?
1: I, home, no me puc oblidar. De fet, en la sala, en l'habitació on tinc la música, on tinc l'equip de música, tinc emmarcat la portada del New Musical Express, que és un diari britànic, que ací en Casa Rico el venien, bueno, un mes després, i jo una miqueta en el meu anglès d'això pues, anava traduint, i d'ahir vaig traure prou informació per aquell programa especial. I ho tinc emmarcat perquè allò va ser la mort de Marvin Gaye, que és un dels meus artistes favorits i m'ha acompanyat tota la vida. El seu missatge i la seva música. I jo estic així a partir de Marvin, i bueno, i tot el que va vindre després, 42 anys que ho dius de trajectòria. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: clar, en el 84 entraves ací.
1: Estiu del 84, sí, allò va ser l'estiu del 84. En abril va faltar Marvin Gaye. En aquell moment, te pots imaginar, ací hi havia un equip de gent, sense desmereixer per descomptat, a la nova generació. Sou fantàstiques i fantàstics. Sí. Però en aquell moment hi havia Miguel Ángel Picornell, hi havia Quino Iznardo, hi havia Rafa Martín, hi havia José Mivillar, no vull cobrir mai ningú, hi havia Pasqual Manzanet... començaven ja molt joves, Modesto Ferrer, Richard García, José Gorrita. Ostres, està...
0: Gorrita encara el tenim, eh?
1: Gorrita, sí, encara està.
0: Sí, jo crec que és l'únic encara.
1: Està sí, és l'últim moicano.
0: L'últim moicano, total.
1: D'aquella generació. Feia ràdio també Vicenta Unión. Ostres, jo, poder treballar en aquella... en la passió. I, a més, en un avantatge, i era que... encara que m'emprenia els 40 principals, sempre Ràdio Gandia FM ha tingut i ha donat als discjòqueis llibertat, per a, certa llibertat, no? per a posar la música. I ostres, pensi que feia una ràdio i una programació que, jo què sé, estava molt bé. I a més, vam ser una colla d'amics. És que me va somriure la vida d'una manera extraordinària, Cèlia.
0: Que guai.
1: Sí, perquè els meus millors amics han sigut durant moltíssim temps, i encara continuo sento Paco Sando, vull oblidar-me de ningú. Paco Sando formava part d'aquell equip, bueno, diguem l'equip primigeni no, però poquet a poquet anarem incorporant-nos, diguem, gent jove. Quin privilegi poder parar Total. El micro, poder contar la música, la passió que tens per la música. Primer va ser la música i després vas començar a fer algo de informació, perquè periodista de carrera no soc, perquè m'ho vaig deixar en cou i circumstàncies familiars no vaig poder estudiar. Aleshores, o te n'anaves a Barcelona, a Bellaterra, o te n'anaves a Madrid, a la Complu, a fer, allò era Ciències de la Informació. Així no hi havia possibilitat d'estudiar a València, periodisme. Sí, sí. Per tant, ho tenia fotut. Mon pare, per aquell moment, m'ha dit has de treballar, Joaquín. I em vaig buscar la vida, però m'hauria encantat, m'hauria encantat. Me considera, si me considera alguna cosa, sí, comunicador, diria jo. Sí,
0: sí. El periodista també és una cosa que te ho fa la professió, no? Sí. És a dir, l'exercir, no? Sí. De comunicador, de
1: se poden ensenyar moltes coses a la facultat, sí. I és fantàstic que hi ha professors extraordinaris i te traslladen l'estima per la professió, i has de tindre decàlegs, has de tindre clar una sèrie de coses fonamentals, has de tindre una formació, diguem, variada a nivell de cultural, social, però tens molta raó. Exercir una professió durant temps te dona un bagatge. Sí, a veure, jo no vull usurpar el lloc de ningú, però sí que de veres, sí que em considero d'alguna manera periodista també, perquè hòstia, som molts anys exercint. De fet, hi havia, als anys 90, hi havia una manera d'accedir a més llocs on la carrera de periodisme era d'obligat compliment, i si havies exercit, no recordo quants anys, t'ho convalidaven. Tenies, diguem, uns estudis mínims, el COU i tal, i havies exercit la professió, no recordo molt bé, si eren
0: 5 anys, crec, no?
1: Ah, sí, pot ser. Tercera via, es dia. Tercera via. I, diguem, jo complia aquests requisits, també per entrar aleshores Canal Nou Ràdio, després Ràdio Nou, etcètera, sí, el 89. També de les primeres collites que m'emprengueren. Veig que vaig tenir molta sort en la vida. Fem, vaig estar allò, moment just i...
0: També es busca, es treballa.
1: Sí, també és de veres. Sí, en el discurs vas comentar, una cosa que a vegades jo crec que a tots ens ha passat, no? Què li diria el jo d'avui? Què li diria la Cèlia d'avui a la Cèlia que és en l'institut o que tenies un moment que...
0: Ni si ho imaginaria que estaria així, en el de bon dia.
1: I què li diries? Li diries bàsicament tranquil·la, tot anirà bé, o tranquil, tot anirà bé i tal.
0: Totalment.
1: I li diria, home, fent un guinyo un poquet, que tòmbola ha sigut, perquè és que no, una marca...
0: Anem a parlar d'això, no vull parlar.
1: Sí, bueno, l'he tingut damunt, de vegades ha sigut un pes, no? Un pes pesat. Sí, de vegades sí. Doncs vaig dir, mira, la vida no és una tòmbola. Jo li diria a aquell xic que la vida no és una tòmbola i que la vida t'ocorres en la família, en els amics, en la parella, en el curro, o bé, pots tindre una xamba que el Déu, i pots
0: heretar
1: no sé quants pisos, te pot tocar la loteria, no dic que la sort no intervinga.
0: Sí.
1: I part de la sort que he tingut, que tens tu i que ens escolten, és pertànyer a esta terra. I ho dic tal qual.
0: Ser
1: de Gandia, ser valencià. Mira, me torna a agarrar el botó, perquè si jo m'emociono, de veres, ara, a l'ocaso, al final de la meva trajectòria, de que ja acabi la feina, pot ser en jubile pronte, ostres, estimo, has ajudat algú, has fet feliç alguna gent, que t'ho han dit pel carrer, ai, ma mare, quan estava a l'hospital, tu no saps quan feies aquell concurs, quan feies no sé què... Dius, hòstia... O que una dona te vinga i diu, mira, i se'n vaig tan feliç perquè t'has fet una foto en ella o que li has pogut firmar en una servilleta. I la meva dona m'ho dia, perquè moltes vegades quan estàs en el meollo perds la perspectiva. I la meva dona m'ho dia, tu eres conscient de lo feliç que has fet esta dona?
0: Total.
1: El privilegi que tens. I dic, hòstia, pues sí. Però mira, si estos anys de professió no he aprofitat per a... alguna cosa, doncs, mira, bé, molt bé. Tinc la sensació d'haver perdut el temps, no?
0: Totalment, ajudat, no? Totalment. Mm.

0: Bellas Artes Popularitat, havia fet alguna cosa, però se veres que en el 80... No, perdó, en el 97, en el 97. Havia començat en el 89-90. Però m'arriba aquesta oportunitat i quan me criden i m'expliquen, Celia, no, és que... I de què va el programa? No, el programa va de... Sí, esta banda, cinc periodistes, però periodistes, jo no coneixia ningú, però que són de... del pata al macho, de, saps? De, sí, de colmillo afilado. I després posarem així a cinc famosos i tu et veig que eres un bon xic de poble i dic, hòstia, que marrón, no?
1: Tu torejant, jo la dic, capa per a
0: però torejar. Si ho heu pensat bé, me va quedar el director general, saps? Bueno, sí, perquè Sánchez Carrascosa era pràcticament director general. A proposar-me-ho. Dic, Jesús, però li diuen Jesús del gran poder. Imagina't com, el poder que tenia este home. Sí, sí, sí, sí. En parellat amb Maria Consuelo Reina, havia sigut ajuda de càmera i mà dreta de Zaplana, en l'època en Zaplana era el power absolut, no? Per això a voltes m'han assenyalat, i tu eres zaplanista, tu has treballat en Zaplana. Dic, colló, jo i no sé quants milions de valencians, no? O sigui, vull dir, jo estava allí, Zaplana m'anava, doncs sí, i este era amic de Zaplana perquè l'havia col·locat, doncs què vols que te diga?
1: Però bueno, este, tenim que treballar, no?
0: Això, tenim que portar cigrons i pagar la hipoteca. I em va dir això, i Jesús, tu vas pensar, bé, però si jo no sé ni qui està aquí, ni qui s'ha divorciat, jo no tinc ni punyetera idea del cor i tal i qual. Dic, por eso... cartagenero, por eso quiero que te pongas ahí y que hagas y que seas tú. ¿Y cómo voy a ser yo en una vorágine que allí no llevé aquí esa claridad? Que he visto al sus de vídeos, pero qué tonta, pues que la Chabel y el otro se baralla, todos los días tienen barallos de estos en la tele, pero en aquel momento que la filla de Julio Iglesias dirà que, bueno, se va anar del... Jo,
1: va ser un
0: bombazo. És que en Miami se parlava, en Amèrica.
1: Total.
0: Se parlava, no hi havia internet i tal. Va ser un esclafit i dient, què han hecho? Què li han hecho? No li hem fet res. La xica se n'ha anat. Vull dir, sí, va canviar la vida. Va canviar completament la vida. Sí.
1: Sí,
0: econòmicament vas guanyar 4 duros, però en el balanç, ara que estic fent un poc balanç de la vida, a les 65, que vaig a complir de 6 dies i a punt de jubilar-me, com dic, dic, hòstia, he perdut més que he guanyat. Tombola me va fer guanyar, o me va fer més perdre. Jo diria que quasi més perdre.
1: Sí,
0: vaig guanyar molt. Però després administrar aquest moment, va ser un moment també molt convuls de la vida, te claves en un... Perds la perspectiva. La perspectiva de qui eres, de les arrels, de les referències, de la família. No se me va anar la olla, però va ser una etapa complicada, personalment també, sí, sí.
1: Ximo, m'encantaria parlar mil hores
0: més.
1: Ah,
0: no, el que vull, si voleu un altre dia us conté més batalles, claro, sí, sí. S'entendeu que anar.
1: Sí, moltíssimes gràcies.
0: De res, a vosaltres. Molta
1: enhorabona.
0: Me sent que a casa, jo, a la cadena. Sí. I ara que estaré mig jubilat, si voleu que vinga un dia a portar la botitxa o a tocar el plateret, si me'n vinc.
1: Per supost, ara que tens temps.
0: Sí, sí, sí.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Genial, un plaer, Celia.
1: Adéu.
0: Amunt. Gràcies.
1: Gràcies.

0: Para moverte por la ciudad, ¿prefieres hacerlo ligero o hacerlo a lo grande? Descubre la Honda PCX125. Compacta, ágil, eficiente y ahora desde solo 3.199 euros. O elige la Honda Forza 125. Más espacio, más protección y todo el confort y la tecnología que buscas en cada trayecto. Dos tamaños, dos estilos, una misma forma inteligente de moverte. Honda. Ven a Honda Moto Gandhi Auto en calle San Rafael 41. Honda Moto Gandhi Auto. Tu Honda a tu manera.
1: A quien corresponda.
2: Com sempre, s'han estat a sintonia, ja saben que és temps de a quien corresponda. Avui tenim les respostes de responsables polítics. En este cas tenim a la regidora d'Educació, Esther Sapena. Bona vesprada, regidora.
3: Molt bona vesprada.
2: Anem a això, a llegir els missatges que ens han enviat els i les oients. Primer, comencem per un que deia que es podria instal·lar decoració al carrer Sant Jordi. Els veïns i veïnes d'este carrer també paguen impostos i els agradaria pues, comptar amb ornamentació com en altres zones de la ciutat.
4: A veure, això és una petició recurrent que ens passa tant en fires com en Nadal i és de veres que és molt complicat. La ciutat té moltíssims carrers. Entenc perfectament la petició dels veïns. Se fa un estudi, jo sí que sé que van intentant que rote un poc el que és la decoració, però és complicat poder arribar per motius pressupostaris a tots els carrers de la ciutat. De totes formes, nosaltres, jo personalment, com a regidora d'una part del govern de Compromís, continuem reclamant moltíssim que se descentralitzen totes les activitats en totes les festes i que arribi a tots els barris aquesta sensació de que estem en fires, també en Nadal o en falles. Aleshores continuarem treballant per a que això pugui ser una realitat. Malauradament, les dificultats pressupostàries de vegades impedeixen que en tots els carrers de la ciutat hi hagi decoració.
2: Pressupostàries i també logístiques, imagine, no?
4: És molt complicat.
2: Tindre algú que posi la decoració en tots els carrers és complicat. Bé, doncs ahí queda aquesta qüestió. Després també, en el carrer 9 d'octubre, que deien que està molt brut i que presenta un estat de deixadesa. Entre altres coses, hi ha matalassos i altres objectes abandonats al costat dels contenidors. Es podria revisar la neteja d'esta zona?
4: Traslladem l'avís en seguida perquè puguen anar els serveis de neteja. I també doncs, recordem que l'Ajuntament disposa d'un servei gratuït de recollida d'andròmides i d'objectes voluminosos i que precisament és per evitar això, que ja és que matar els seus mobles, el servei funciona superbé. Tu crides, te diuen, baixa aquesta vesprada i ho deixes apegat i passen aquesta nit.
2: Sí.
4: I aleshores no crea aquesta situació de desmillora dels carrers. El telèfon és 962861110 i jo inste tant a la gent que fa este mal ús dels espais públics per a deixar les seus a que cride i també els veïns per a que denuncien quan veguen que algú fa. Perquè la policia multa, però clar, pillar a la persona en el moment justet és molt complicat. Yeah. I bueno, entre tots i totes, també dir que s'ha ampliat la contrata de manteniment, de neteja, de carrers, 2 milions d'euros, i esperem que al llarg d'aquest any es note i que els ciutadans comencen a notar aquesta ampliació de recursos que van a fer que la ciutat doncs, estigui a l'oneta que tots voldríem, però també apel·lar a la responsabilitat de la gent i al civisme, perquè de vegades no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
2: Totalment. Sí, i a més, per la part que em toca, és que totes les setmanes repetim el mateix servei, per favor, que la gent es faci a cas, que és supercòmode, que el trobes ahir a la porteta de casa, se ho enduen i ja està. I és molt més fàcil i molt més net per a tots. També, altres qüestions, que diu que davant del Mercadona, de la zona de Renfe, s'ha retirat un arbre, però encara queda el tronc. Està previst retirar-lo i reposar l'arbre?
4: Haurem traslladat l'avís perquè és cert que quan se lleva un arbre de vegades no es pot llevar sencer, sinó que hi ha que retirar primer el que és el tronc, o sigui, el que és l'arbre, i després el tronc cal actuar sobre ell per a poder treure-lo sencer, pues, fer malbé el que és l'escocella on està el tronc. De totes formes, és a dir, que s'hagi retirat el tronc i l'altre no vol dir que estiga finalitzada l'actuació. Val, de totes formes, hem passat este cas concret per a que comproven i si en el cas de que es puga retirar ja el que és el tronc, el retiren.
2: Clar, perquè el tronc té arrels baix i pot fer malbé la cera, per exemple.
4: Sí.
2: No? Val, després un altre. L'establiment d'espectacles situat al carrer Abat Solà, número 84, baix, disposa d'un gual, encara que aparentment no hi ha entrada i eixida de vehicles. A més, durant les operacions de càrrega i descàrrega, s'utilitza una transpaleta que provoca sorolls i colps que generen molèsties al veïnat. Es tracta d'una queixa que ja s'ha traslladat en diverses ocasions sense que fins ara s'hagi solucionat. Es podria comprovar si les operacions de càrrega i descàrrega es realitzen dins de l'horari permès, on revisar la situació del qual i contactar directament amb el responsable de l'establiment per intentar solucionar aquestes molèsties.
4: A veure, hem traslladat novament la queixa al departament municipal corresponent, ¿vale?, per lo que fa a este lloc. En concret, hem demanat que comproven tant la situació del qual com si les operacions de càrrega i descàrrega que realitzen en el local es fan en els horaris i aquestes molèsties de soroll si estan dins de lo habitual o si realment estan cometent una infracció. De totes formes, també poden avisar als policies de barri, val? Criden a la policia, si és pel matí el policia de barri està per allí, pot anar i comprovar aquesta situació in situ i si no està fent-se un bon ús, doncs fer la multa o el que corresponda. De totes formes, ja t'he dit, nosaltres ho hem traslladat i esperem que actuen.
2: Molt bé. És a dir, que deixa qüestió també. En diverses ocasions, especialment durant la nit, això ens enviava un altre oient, s'han observat els llums del camp de futbol de Gandia encesos, aparentment sense que hi hagi activitat. Es podria revisar aquesta situació per evitar un consum energètic innecessari?
4: Lo primer, moltíssimes gràcies per la informació i per la preocupació. I doncs ja hem passat al Departament d'Esports el fet de lo que observa aquest veí o veïna i, bueno, van a comprovar si realment s'està engegant, si té algun motiu pel que haja de fer-ho, perquè de vegades hi ha certes actuacions que se fan per la nit antes de que el camp estiga obert, que sí que necessiten llum, però si és una errada en el crono que porta, no? Que sí, fa que bote la llum, doncs ho solucionaran, perquè vamos a estalviar ara mateix energèticament, crec que és molt important, i també este govern, pues, ahí estem molt preocupades i volem que això siga el més eficient possible.
2: Molt bé. Ahí queda esa qüestió també. I després hi ha l'última, que ens arribava i diu: en els últims mesos s'han incrementat les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Guardamar amb 3 places més. I considerava positiva esta mesura sempre que responga a una necessitat existent. No obstant això, la plaça situada a l'altura del número 23 sembla que fa molt de temps que no s'utilitza. Es podrien revisar les places i comprovar que continuen complint-se els requisits que van motivar la seva concessió?
4: A veure, entenem la petició i traslladem la sol·licitud per a que se revise. No obstant, cal tindre en compte que aquestes places responen a necessitats d'accessibilitat i que el fet de que una plaça no estigui ocupada habitualment no significa necessàriament que hagi de ser necessària, val? De vegades són per a coses puntuals, de que ve una ambulància a portar una persona i a lo millor això no és per a un vehicle propi que estigui aparcat tots els dies, sinó per la necessitat de traslladar alguna persona que hagi de ser acollida en aquest espai. Per tant, pensem que sí que hi haurà una justificació per a aquestes places, però sí que hem demanat que les revisen i en el cas de que hi haguera alguna que no fos ja necessària, doncs per suposat que la retornaren a la ciutadania, no?
2: Bueno. Pues hasta sí, totes les qüestions de les i els oients de Radio Gandia que ens han transmès. Moltíssimes gràcies, regidora.
4: A vosaltres i als oients per deixar-nos ajudar tot el que puguem.
2: Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, pues, us deixem en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: La 1:15 del migdia i com sempre a aquestes hores fem un repasset per l'actualitat. Anna Llopis, hola de nou.
2: Hola de nou, Celia.
1: Què tenim, quines novetats tenim?
2: Doncs tenim bones notícies a Gandia perquè avancen dos projectes importants per a la ciutat, concretament per la zona del Grau i el Port. Ho ha anunciat esta matí l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i es tracta dels projectes de remodelació de l'entorn dels Cinglados, del Port i la construcció del Centre d'Investigació de Tecnologia per a les Ciències del Mar.
3: Dos projectes estratègics per a la ciutat, especialment per al Grau i el Port, avancen d'una manera decisiva les obres de l'entorn dels Tinglados del Port i del propi acondicionament dels Tinglados. Per altra part, per fi s'han adjudicat les obres de l'Institut d'Investigació per a la Tecnologia en Ciències de la Mar, del CSIC. Projectes que suposen inversions estratègiques que transformen el model productiu de la ciutat, que injecten economia, que generen llocs de treball i que, a més, canvien a millor la trama urbana del Grau i la integració Port-Ciutat. Guanyem, jo crec que saldant una assignatura pendent, una nova mirada de Gandia cap a la mar.
2: I respecte als Tinglados, el que s'ha aprovat és el tràmit administratiu previ a la licitació de les obres. És a dir, que en els pròxims mesos es licitarà aquest projecte i s'adjudicaran les obres. Encara queda, per tant, per a poder gaudir del passeig que es crearà davant dels Tinglados amb les seues respectives zones verdes.
1: Molt bé.
2: Més coses. Sí. Tenim les dades de l'atur del mes de setembre i no són molt bones perquè tenim 109 persones més aturades este mes de setembre respecte al mes d'agost. En total hi ha 9.712 persones aturades a la nostra comarca. Si mirem les dades anuals, indiquen que este mes tenim 128 aturats més que en 2025. Aleshores sí que es nota aquest increment. Eduard Gómez, el secretari general comarcal d'UGT, diu que este mes de setembre de normal puja l'atur perquè finalitza la temporada turística,
1: claro.
2: Però a més enguany també aquesta pujada de l'atur es deu a aquest procés de regularització extraordinari de persones migrants.
4: Quan fem la comparació interanual ja veníem notant una tendència a la baixa pel que fa a la creació d'ocupació. Vamos, notem ja una ralentització pel que fa a la generació d'ocupació, però sí que és veritat que hi ha mesos que evidentment hi ha qüestions molt puntuals, com pot ser la estacionalitat de l'ocupació en alguns casos. El mes de setembre ha sigut tradicionalment un mes molt neutral, però l'atur ha crescut molt la xifra i això que es deu per a nosaltres l'explicació més evident és a la situació de regularització de persones migrants.
2: I ens anem fins a València. Perquè València ha reconegut a Mavi Mestre com a filla adoptiva. L'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Oliva, Joan Mata, van assistir a ell ahir a aquest jurament d'honors i distincions de la ciutat de València, que va tindre lloc en el saló plenari del consistori de la capital. El motiu era este, que es va concedir el títol de filla adoptiva a Maria Vicenta Mestre Escrivà per a reconèixer la seva trajectòria i mèrits. Hem de dir que ja era filla predilecta d'Oliva des de 2022, ha estat catedràtica de Psicologia Bàsica i també rectora de la Universitat de València.
1: Sí, jo recorde a Mavi Mestre com a rectora. Crec, si no recorde mal, durant els meus anys de carrera va ser ella, la rectora. Així que, bueno, pues la nostra enhorabona a Mavi Mestre.
2: Clar, Anna, que sí, la nostra enhorabona.
1: Ens tornem a veure tu i jo en temps de l'agenda cultural.
2: Perfecte.
1: Veritat? Molt bé. Adéu.
0: Hoy Gandia, con Celia Chulia.
5: ¿Otra vez el camión fallando?
6: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Just de MAN.
5: ¿Top Just? ¿De verdad es top?
6: Claro. Camiones revisados en taller oficial MAN y con garantías de hasta 24 meses. MAN Top Just. En Balsur Truck, Palma de Gandía. Grupo Share Truck. Movemos lo que importa.
7: Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores. Con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
8: En Fisión Forma cuidamos de tu salud de forma integral. fisioterapia, entrenamiento personal, grupos reducidos, nutrición y podología. Estamos en Beirreguard, junto al Ayuntamiento. Reserva cita en el 644-514110. Ponte en forma en Fisionforma.
9: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
10: Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en mujeres sexualmente activas y varones. Población LGTBIQ+ y población HSH. Técnica PCR con resultados precisos y rápidos en 90 minutos. Visítanos en calle Mayor 18, Gandía. Ginecóloga doctora Concha Escrivá. Teléfono 96-287-1441 o en ginegandía.com. Siempre en vanguardia.

0: I anem ara amb altres temes. S'imaginen haver estudiat telecomunicacions, tindre la seva carrera en este àmbit i un bon dia deixar-ho tot i dedicar-se a la costura? Pues això és el cas de Mònica Jiménez Femenia, que és fundadora de Coser Studio, que és un espai dedicat a la costura i les arts tèxtils que acaba d'obrir les seves portes a Rafael Cofer. I fins allí que s'ha anat el nostre company Daniel Ardit. Dani, bona vesprada. Endavant.
1: Daniel, patró de la riñonera. El tens allí penjat en companyia dels altres patrons.
2: Vale. Hola, Celia. Acabes d'escoltar a Carol, que és una de les alumnes d'este negoci que acaba d'obrir les portes. Ara ho veurem. Coser Studio. Així un lema molt clar. Cose, connecta i crea. És a dir, que aprendre una tècnica és sols una part d'esta experiència. I Carol, l'alumna, després li preguntarem a veure per què està ací i quin és el seu objectiu, li preguntava a la profe, a la gerent, la propietària d'este estudi, Mònica Jiménez, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Mònica, així tens a les alumnes aplicades Coser Studio. Acabes d'obrir les portes, no?
1: Sí, sí, acabem d'obrir el 26 de setembre. Bueno, les portes del nou espai, sí, ja cosíem fa 3 anys que vam començar a cosir.
2: I explica'ns, perquè la teva història és curiosa, d'enginyera de telecomunicacions a crear, ací Rafael Cofer, un estudi de costura amb unes quantes alumnes que ja tens. Com passes de l'enginyeria de telecomunicacions a este negoci?
1: Pues a veure, jo sempre he sigut de perfil creatiu i pues, sentia que estava com, no sé, com que necessitava fer altres coses i entonces feia més feina de lo normal perquè estava d'enginyer i també cosint. Alhora vaig emprendre en una marca de moda infantil i vaig fracassar perquè, bueno, al final, per arribar hasta ací m'ha caigut unes quantes vegades, hasta que, bueno, pues vaig apostar per, també després de l'últim fracàs, no? Vaig apostar per donar classes, la meva idea era donar classes de costura a xiquets i al final pues, van vindre els xiquets, les abueles, les mares, les veïnes, tots.
2: Estàs contenta ara mateixa perquè ara parlarem amb algunes de les alumnes. Així que és patronatge, també costura creativa.
1: Sí, vam començar en costura creativa. El que passa que, bueno, la costura creativa també té un sostre i al final pues, les alumnes demanen una miqueta més, no? Perquè sempre i quan l'activitat te mantinga en estat de fluir, no? De flow, pues estan bé, però quan ja veuen que no van a més, pues poden passar a patronatge, per això ara vaig introduir el tema de patronatge o crochet, que també tenim crochet, i probablement en el futur, com es diu, corte i confecció.
2: O sigui, que va, la cosa va més.
1: Sí, sí, va més, va més. Jo estic assustada.
2: Que no, tu ho has dit, qui no s'arrisca no guanya. I me queda l'atenció la diversitat d'edats de les alumnes. És a dir, saben que això de cosir, a màquines de cosir, que estic veient-les així totes supermones, estan enfundades de moment perquè estan fent patronatge. Jo pensava que això era més de gent de certa edat, però no, les joves, les persones joves també.
1: Sí, a veure, jo lo d'això de certa edat penso que és algo relativament nou. És que nosaltres estem acostumats a veure a les persones majors cosint, però aquestes persones majors van aprendre quan eren xiquetes, perquè fa pues, la generació de les nostres àvies realment n'hi havia inclús una assignatura que es deia labors en el col·le, no? O sigui, cosien, bordaven en totes les edats. El que passa que ara s'ha perdut, bueno, s'ha perdut aquestes últimes dècades i per això tenim això de que cusen les dones majors, però realment no era cosa soles de majors.
2: I en tu, i així en el teu estudi tenim una prova. Si m'acompanyes, Mònica, anem a buscar a Carol, que el preguntava on estava el patró de la riñonera. Ja l'has trobat?
3: Sí, sí, sí.
2: Què tal, com estàs?
3: Que la mare va davant una riñonera.
2: Tu li la fas ben a gust.
3: Sí, home, clar.
2: Però el disseny és teu? T'ha passat ja la idea? Tu has pres nota?
3: No, este el vam fer l'any passat, entonces el disseny és de Mònica, que ens facilita els patrons i podem copiar-lo per poder fer en casa també.
2: I conta'm, tu com has acabat així? Ja sabies cosir? Bueno, jo crec... Ah, no sabies, jo anava a dir-te bé, conforme treballes en el patronatge?
3: L'únic que sabia cosir en casa era el meu germà, que ho té com a hobby. I jo mai pensaria que acabaria així, perquè no tinc molta paciència. Però fa 2 anys vaig caure de baixa laboral per motius de salut i estava en casa i em vaig animar a apuntar-me en companyia d'una amiga i la veritat que gràcies a això pues, he trobat il·lusió, la creativitat que pensava que no tindria i quan acabes veure el resultat que has fet tu en les teves mans, pues, és molt satisfactori.
2: O sigui, t'has sorprès a tu mateixa, no?
3: Sí, de lo que eres capaç. Sí. Jo t'ho dic, ningú de la meva família pensava que jo em posaria a cosir.
2: Mònica, acaba de dir, Carol, que jo no tinc molta paciència. Això requereix paciència.
1: Sí, molta, molta. Però també és molt satisfactori pues, veure que tota aquesta paciència té un resultat, no? I que l'has fet tu. Però això també és de veres que la gent quan ve, no sé, també ajuda molt, dona com una espenta, no?, d'autoestima i de, no sé, d'aprofitament del temps, no? Veure que el que portes està fet per tu és... És molt satisfactori.
2: La veritat és que sí. Rodem una miqueta, Mònica, per la taula, perquè a l'altre extrem ve amb altra alumna que jo crec que si te'n vas a l'hora de tallar una miqueta ja se'n va a pique. Com el diuen?
3: De Tavernes.
2: De Tavernes.
3: Beatriz, de Tavernes.
2: És de Tavernes?
3: Sí, sí, sí.
2: Conta'm, com t'enteres que està així Mònica en el seu estudi, en Rafael Cofer, i per què dones el pas de vindre?
3: Mira, jo tenia molt de desig d'ensenyar-me a cosir, però em vaig apuntar a un lloc per allí prop de Tavernes i no em va agradar quan era més jove. Vaig a provar les oposicions i me diuen, esta és la meva il·lusió, vaig a ensenyar-me. Però no em va enganxar, no em va enganxar. I ara, en el permís de maternitat de la meva tercera filla, he aprofitat el moment que tinc més temps i puc vindre de matí i he vingut així, l'he conegut gràcies a Matia i pues, molt contenta, la veritat que sí.
2: I ara, pregunta, ara mateix què estàs fent?
3: Ara la maleta, una maleta pels xiquets. En el meu cas vaig a gastar-la pels meus fills. Tinguen una maleteta per anar a quedar-se a casa iaios.
2: Ah, bé, que se'n recorden de tu, la maleteta perquè se'n vagin a casa dels iaios. I això és, estàs ara mateixa fet el patronatge, això és marcar-ho bé perquè a l'hora de tallar tens que ser molt precisa, no? Pregunte, o n'hi ha un marge a l'hora de tallar, o després ja no quadra, no?
3: Has d'intentar ser precisa, sí. Intentar-ho com a mínim.
2: Si no, després te sobra o te falta per tots els costats.
3: Sí, sí,
2: no?
3: Pot quedar-se un poc torta la maleta.
2: De quin material vas a fer-la? La maleta?
3: Pues de
2: la tele, no? Són teles que... Això ho teniu així o ho aporten cada...
1: Això ho porto jo. Jo proposo la labor i les teles, cada vegada tinc més sortir de teles. Al principi sí que... Era pues, la mateixa tela a tot el món i ara pues, porto moltes teles perquè cada una també dins del disseny que anem a fer o de el, diguem, la labor que anem a fer, que cada un se la puga personalitzar en la tela que més li agrade.
2: Anem a veure si enganxem a una última alumna, me sap mal. Crec que està fugint. Simplement una pregunta. Com el diuen?
4: Hola, sóc Paqui.
2: Esta pregunta és fàcil, no?
4: Esa és fàcil.
2: Paqui, conta, tu d'on eres?
4: Jo de Bellreguard.
2: De Bellreguard. Així tenim representació de pràcticament tota la comarca de la Safor. Com és que estàs així? Tu ja sabies cosir o...?
4: No, jo que va, no sabia cosir, però unes amigues meues van començar en Mònica, es van cantar, i jo quan em vaig jubilar, pues vaig apuntar.
2: Ocupar el temps.
4: Exacte.
2: M'agrada.
4: Pensava que seria, pues, això, apuntar a passar el temps, però m'ha sorprès molt gratament perquè ho disfruté molt. Vaig poquet a poquet, no sóc...
2: No n'hi ha pressa. Ventatge,
4: no.
2: No n'hi ha pressa.
4: Vaig poquet a poquet, però m'ho passa molt bé. Tota la setmana, totes les setmanes esperes el dia, el dimarts, per vindre a costura, aprenem, fem cosetes i compartim un temps en la gent pues, que va molt bé. Deixi un ratet el cafè, bueno, tot el seu espai.
2: Paqui, moltes gràcies.
4: Vale, a tu.
2: Gràcies. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Mònica. Ja hem pogut comprovar que això de cose, connecta, crea, pues ho tenim així, això i més. I és que gràcies per obrir les portes.
1: De res, a vosaltres gràcies. Per vindre.
2: Tèlia, ja has vist? Jo t'anime a que t'apuntes. Si tu t'apuntes, jo m'apunte també.
5: Venga.
2: I així pues, podem passar el ratet. Que me'n vaig. Que me'n tinc que anar a Oliva perquè tinc que contar-vos també més coses. Fins
5: vale.
2: Ara.
5: Vale, Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos tot este magnífic taller de costura, aquestes dones meravelloses. Jo m'hauria d'apuntar també, la veritat, perquè no sé cosir molt i això m'aniria molt bé. Que escolta, que tornem a connectar després. Dani, moltíssimes gràcies.

0: I anem amb altres temes, perquè resulta que avui, a les 18 hores, a les 6 de la vesprada, a la Sala Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, es durà a terme l'entrega de reconeixements magistrals. Es tracta d'unes distincions que fa cada any la UPB i reconeix els 25 millors docents de l'etapa de secundària de tota la comunitat valenciana. I el més interessant és que són els propis alumnes qui proposen a qui per a ells ha sigut el millor professor o professora. De la SAFOR han sigut tres els professionals reconeguts i una d'elles és Salut Sabater, que va ser professora d'arts plàstiques a l'Institut Maria Enríquez d'ací de Gandia. I dic va ser perquè en realitat va estar molt poc de temps, però el just per a deixar empremta en ells i les alumnes. Salut Sabater, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quant de temps vas estar a l'IES Maria Enríquez?
1: Bueno, pues a l'institut vaig estar 3 mesets perquè va ser una substitució, encara recorde, del 8 de setembre al 9 de novembre.
0: Mare meva. Clar, i en aquests 3 mesos ja has marcat, has deixat petjada en els alumnes perquè són ells els que us trien al final. Com estàs? Què els sembla això?
1: Bueno, pues contentíssima, molt contenta perquè és un premi que jo ni siquiera, un reconeixement que jo ni siquiera sabia que existia, no? Mm. I al final crec que va ser un poc el fruit del compartir, de, és veritat que va ser un grup d'alumnes amb molta qualitat humana, molta qualitat artística, damunt vivirem un poc el tema de la Dana, jo també vaig estar afectada i, bueno, mm-hmm. i compartir que es va unar ahí un munt de condicions, tant personals com artístiques, que jo crec que això va fer, va detonar i va fer que aquests 3 mesos no foren pues, més especials de lo normal.
0: Vaja, que va ser curtet però intens. No sé si vau fer algun projecte artístic arrel de la Dana.
1: No, perquè justament ahir jo ja després vaig passar a treballar en Pa i Porta.
0: Ostres.
1: Bueno, ho vaig escollir jo també, vale? Mm-hmm. Vaig escollir allí, o sigui, vaig pensar que, bueno, pues, podia tindre ferramentes per poder acompanyar a través de l'art, però no farem altres projectes molt xulos a través dels diferents colors de la pell per treballar la diversitat de l'aula, farem també una extensió del Dixit amb la intenció de transmetre un missatge a la societat. Mm-hmm. Farem projectes molt xulos, però no envers a la Dana.
0: Que guai. I escolta, quants anys tenien els alumnes? En quin curs de l'ESO vas donar classe?
1: Bueno, va ser batxillerat i estaven en segon. Clar, estaven en segon, o sea, ara estaran en segon de carrera. Perquè, clar, els premis l'any passat no es pogueren donar per el tema d'inclemències del temps i després el tema de... Bueno, no es va poder celebrar. Aleshores, ara estaran en segon de carrera i jo us vaig tindre en segon de batxillerat, en l'assignatura de tècniques d'expressió gràfico-plàstiques i comunicació audiovisual.
0: Que guai, molt bé. I has sabut d'ells? Saps si algú s'ha dedicat a algo relacionat amb això? Sí, digues.
1: Sí, clar. Pues, però per almenys 4 o 5 personetes del grup classe sí que estan fent belles arts. O sigui, i seguisca alguns projectes artístics, els veig en fotos. O sigui, ja no tenim, pues, clar, el temps, no? I la vida, pues, una comunicació fluida del dia a dia, però sí que de tant en tant vaig informar-me i vaig veient el que van fent.
0: Que guai. Escolta, no sé si aquests reconeixements són un poc el premi a la vostra professió o trobeu premis en altres coses. És a dir, si un alumne o alumna s'acaba dedicant a allò que tu li has ensenyat, és més premi que potser aquests reconeixements?
1: Sí, a veure, clar. Sí, a veure, és veritat que així ja n'hi havia un filtre perquè era un batxillerat artístic, aleshores... Clar. Vull dir-te, el mèrit, ells ja ho havien escollit abans ja un poc el caminet, no? Però, clar, pues veure que finalment si decidissin, perquè al final una formació també et serveix per a saber el que vols i sobretot el que no vols.
0: Totalment.
1: No? Mm-hmm. És reafirmar-te en sí, vull seguir fent això. Doncs, pues, clar, això també és molta satisfacció i després quan passen els anys i vas veient un poc la trajectòria, doncs pues fa molt de goig. I el i, també he de reconèixer que fa molt de comboi perquè més quan no saps que això existís i no fas les coses sense ninguna voluntat de, sinó simplement estàs i acompanyes i intentes disfrutar i fer-los disfrutar el màxim possible, jo crec que al final el fruit és este.
0: Totalment, es nota, a més sentint-te parlar de salut, es nota que t'agrada molt treballar amb ells, perquè actualment també eres professora, continues sent professora, no?
1: Sí, actualment estic a Cullera, a l'Institut de Banyes, l'any passat vaig estar a Xeraco, vull dir-te, sí, continues sent professora i crec que ho seré. El dia que no us diga serà perquè he perdut la vocació i la il·lusió i em dedicaré a altres coses, perquè no m'imagino dedicar-me a ser profe si no sé en com esta coseta per dins, no? Esta il·lusió.
0: Totalment, totalment. I els alumnes això ho noten, eh?
1: Sí, suposo que sí, vull dir-te, el premi pues, este és un poc, es tradueixen a això. I sí, al final tu estàs en el centre i quan te vas contenta a treballar i el saludes per els corredors i ells te saluden i veus que entren a l'aula i entren pues, com un mig somriure, no? Que no de vegades és agradable, és que els espais educatius moltes vegades no són l'acollidors que deurien i veus que estan contents i feliços i que hi ha una proximitat dins de la distància de la relació, no? Profe-alumnat. Pues bueno, pues quan veus que estan a gusto, pues clar, això se nota.
0: Pues totalment, salut. A més, en este context, no?, de les vagues, d'este malestar general, no?, en l'educació per falta de recursos i per tantíssimes altres coses que demaneu el personal docent, pues un reconeixement d'estos, no?, que al final veig és que la teua feina té fruit, pues crec que compta el doble, no?
1: Sí, sí, pues sí, compta el doble, perquè moltíssimes vegades les condicions no són dignes ni per a l'alumnat ni per a nosaltres. Nosaltres estem reivindicant, però sobretot també per ells, o sigui, per a tindre una educació de qualitat i unes condicions dignes per a poder treballar, disfrutar i aprendre, perquè estàs pensant més en no ofegar-te de la calor que en absorbir aquests coneixements i disfrutar-los, interioritzar-los, és un no sentit.
0: Totalment. Però bueno, salut, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per este reconeixement. I res, esta vesprada sí que el podreu recollir, no? A les 6 a l'aula magna del campus de Gandia. No sé si és un acte obert que podem anar qui vulguem o és tancat per a vosaltres.
1: Pues jo trobo que, a veure, sí que és veritat que teníem com una... Tenien que dir X invitats, persones convidades que avui queren acompanyar unes a les altres. Jo trobo que pot ser siga tancat, però no sé hasta el punt en el que es pugui obrir si l'aforament siga a lo millor ocupat.
0: Claro. Bueno, pues de totes formes, això, gaudir d'aquest moment, d'aquest reconeixement i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Y Robe, el cantante, diu: demuéstrame de que está hecho el amor. Y el amor es cuidar, cuidar al altre. Y em sembla que el nostre Daniel Ardiz ja ha anat fins a, des de Rafael Cofer fins a Oliva, per a estar en altres d'aixes formacions que et millora i et canvia la vida, eh? En este cas, pues precisament això, si tens persones dependents al teu càrrec. Dani, hola de nou.
1: Hola de nou, Celia. Te demane pas perquè ja he arribat a Oliva, te comentava des de Rafael Cofer que veníem a esta localitat, perquè és un tema interessant el que ens atreu. Estem en el centre social Sant Francesc d'Oliva. Cuidadors, cuidadores no professionals en dependència. I és que sempre escoltem allò de cuidar a la persona que cuida i està bé parar-se i veure quina és aquesta realitat. I per això sí, estan a través d'una infermera, que ara parlarem amb ella, estan aprenent com cuidar millor, si cap, a ese familiar o a esa persona que té algun nivell de dependència. Però primer tenim a la regidora de Serveis Socials, Teresa Tur. Molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Daniel.
1: Important el que es fa en este centre social i jo crec que per això tot el suport de l'Ajuntament, no?
2: Per supost, per a nosaltres són tan importants els nostres malalts com les persones que cuiden d'ells. Per això vam pensar en la importància de fer aquesta formació, perquè és de veres que a vegades ens centrem molt en la persona malalta i no tenim temps de donar-nos a nosaltres a pensar, a respirar, i portem el que cuida porta una sobrecàrrega que moltes vegades és com una losa enorme damunt, i també tenim que centrar-nos en aquestes persones, perquè el que no volem és que ells vagin darrere del que ja tenim malalt. Ah. En aquesta formació el que pretenem és donar-los un poc els recursos i les ferramentes pràctiques i els coneixements per a que desenvolupar aquesta feina que fan de cuidar a la persona que tenen al costat, que té dependència, siga el més fàcil per a ells, però també que s'ensenyin a cuidar-se ells.
1: Perquè vostè ho acaba de dir, és una càrrega molt forta la que tenen aquestes persones que pot aforar a qualsevol.
2: És una càrrega mental i física, de les dues maneres, i a més moltes voltes t'impedeix el poder-te relacionar amb més gent perquè t'absorbeix. Entonces, pues tenim que estar molt pendents d'ells, i ara que estem ja en octubre, que comença el mes de la salut mental, també tindrem en compte la salut mental d'aquests cuidadors.
1: Moltes gràcies, Teresa. Jo nomenava abans unes sessions que estan impartides. Ella és professora infermera. Patricia, mira, què tal?
3: Hola, bona.
1: Comenta'ns, avui, per exemple, este dimarts, què esteu tractant? Què estan aprenent?
3: Pues avui estem aprenent com faríem una RCP, com podríem fer unes maniobres de Heimlich, i també estem aprenent com fer unes posicions i sobretot com fer-les ells el millor possible per a que no es castiguen el que és l'esquena i diverses coses que poden passar de lo que és el cuidatge que hi ha en persones dependents.
1: Això avui, però són diverses sessions. Parles perquè som curiosos, volem el detall, no?, de continguts que vos han ocupat.
3: Val, pues, com a continguts se tracta tema de cuidatge i cures bàsiques, com pugui ser higiene i demés, també les posicions, com bé vos he dit, el tema de primers auxilis, alimentació també, medicació, de com poder donar medicació i estar pendents. També se veu com és el cuidador, diferents tipus de cuidatge que poden haver i també diferents tipus de malalties.

ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan s'acurqui sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? La Junta de Govern local de Gandía ha aprobat una nova tanda de xes culturals escolars que eleva a més de 2.500 el nombre de beneficiaris. La iniciativa, dotada amb 200.000 euros, ja ha mobilitzat més de 75.000 euros i manté obert el termini de sol·licitud fins al proper 31 d'octubre. També s'ha aprovat dues subvencions destinades a donar suport a activitats i entitats amb vinculació en la vida social i cultural de la ciutat. En concret, s'ha aprovat una aportació de 3.500 euros, en este cas per a l'Arquebisbat de València, per al manteniment de l'atenció estable en l'Església de Sant Roc. Així mateix, s'ha aprovat una subvenció de 18.000 euros a la Germandat de la Sagrada Oració de Jesús en l'Hort de Gandia per a contribuir a l'organització del 18è Congrés Nacional de Getsemaní que se celebrarà a Gandia del 8 al 12 d'octubre. I avui és dia de balanços. La primera valoració per part de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que deia que malgrat la pluja, l'edició d'enguany de la Fira i Festes es pot qualificar com un èxit.
3: Amb la lògica preocupació inicial que ha deixat passar unes fires esplèndides. Crec que faltava l'ingredient de l'oratge, s'ha complert, però pel que depenia de nosaltres ja vam dir que seria una de les millors fires. S'ha desenvolupat no sols en plena normalitat, també en rius de persones, de ciutadans que han volgut disfrutar d'una molt bona fira.
2: Tot i això, des del Partit Popular han criticat que es polititzés l'acte inaugural de la Fira i Festes amb el discurs que va realitzar un burlestio de la porra des de les altures.
4: No vos fieu d'aquells que s'ho volen gastar tot en armes i no en educació o sanitat pública.
2: I l'oposició, que criticava també el model que considera obsolet. Mar Beltrán, regidora del Partit Popular.
5: La reproducció exacta de un modelo de feria que se viene realizando desde hace más de 20 años.
2: I un altre desbalanços és al respecte de la convocatòria d'eleccions generals i que ha impulsat les primeres reaccions en l'àmbit local. Víctor Soler és el president local del Partit Popular de Gandia.
6: Por fin elecciones generales y por fin se nos abre la oportunidad para tirar al peor presidente que ha tenido la democracia española, Pedro Sánchez. Lo peor que le ha pasado a España. Por eso el 29 de noviembre no solo nos jugamos el futuro de España, abrimos la puerta al cambio que Gandía necesita tras cuatro décadas de gobiernos socialistas. Por eso afrontamos esta cita electoral con la máxima ilusión.
2: També s'ha pronunciat el secretari local del PSOE i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
7: Bueno, sempre és una bona notícia que se cride als ciutadans en una democràcia a participar i se'ls demane opinió als ciutadans sobre el rumb del país. Així que a mi les eleccions sempre, com a salut de la democràcia, me pareixen una bona notícia. Nosaltres el que seguirem és centrats en les qüestions de Gandia. La política nacional és la política nacional i a nosaltres el que ens correspon és dur endavant la molta gestió i la molta faena que tenim i que queda per davant. Veure materialitzats els molts projectes que estan en marxa i que van a culminar-se o a encetar-se en els pròxims mesos, que van a ser uns mesos de molta activitat.
2: Per cert, que ja tenim les primeres repercussions a la safor de la nova cita de les eleccions generals. I és que a Oliva, de moment, no van a celebrar-se primàries al PSOE. Un procés, recordem, al que ja havien confirmat que almenys anaven a concórrer dos candidates, Anna Morell i Araceli Sansaloni. Tot s'ajorna fins a que la cita del 29N hagi passat. I anem amb les dades de l'atur. Segons les xifres publicades per Labora, la desocupació registrada al mes de setembre a la Safor s'ha situat en 9.712 persones, és a dir, 109 aturats més que el passat mes d'agost, amb un increment mensual de l'1,14%. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que en aquest mes tenim 128 aturats més que el mateix mes de l'any passat, del 2025. Eduard Gómez és el secretari general comarcal de UGT.
8: Dos projectes estratègics per a la ciutat.
9: Quan fem la comparació interanual ja veníem notant una tendència a la baixa pel que fa a la creació d'ocupació. Vamos, notem ja una ralentització pel que fa a la generació d'ocupació, però sí que és veritat que hi ha mesos que evidentment hi ha qüestions molt puntuals com pot ser l'estacionalitat de l'ocupació en alguns casos. El mes de setembre ha sigut tradicionalment un mes molt neutral, però l'atur ha crescut molt la xifra i això que es deu per a nosaltres l'explicació més evident és a la situació de regularització de persones migrants.
2: I acaba la Fira i Festes de Gandia i la ciutat ha rebut dues bones notícies, concretament la zona del Port i el Grau. Segons ha anunciat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, avancen els tràmits de dos projectes, el de la remodelació de l'entorn d'Estinglados del Port i la construcció del centre de recerca en tecnologia per a les ciències de la mar del CSIC. Escoltem a José Manuel Prieto.
8: Dos projectes estratègics per a la ciutat, especialment per al Grau i el Port, avancen d'una manera decisiva les obres de l'entorn dels Tinglados del Port i del propi acondicionament dels Tinglados. Per altra part, per fi s'han adjudicat les obres de l'Institut d'Investigació per a la Tecnologia en Ciències de la Mar del CSIC.
2: I anem al repàs d'actualitat comarcal. En este cas, la Safor és la comarca que més fons del Pla Obert tindrà gràcies a l'últim decret del programa inversor de la Diputació de València amb 2,5 milions d'euros que serviran per a financiar 9 projectes presentats per 5 ajuntaments i la Mancomunitat de la Safor. L'actuació més destacada és la reforma dels camps de futbol i la pista d'atletisme del Poliesportiu d'Oliva amb una inversió de 1,3 milions d'euros.
1: Radio Gandia. Cadena Ser.
10: Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en mujeres sexualmente activas y varones. Población LGTBIQ+, y población HSH. Técnica PCR con resultados precisos y rápidos en 90 minutos. Visítanos en calle Mayor 18, Gandía. Ginecóloga doctora Concha Escrivá. Teléfono 96-287-1441 o en ginegandía.com. Siempre en vanguardia. Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16:00 ininterrumpidamente.
11: Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
12: El mejor día del mundo lo tenemos en MediaMark Gandía. Ha llegado el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 6 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Solo en tu tienda MediaMark Gandía.
13: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
14: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
15: Skoda. Ven a Skoda Horro Inn por Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
16: La SER, el sonido de la vida.
0: En la Ventana Gandía, la entrevista.
2: La Nau Gran i la Universitat d'Estiu de Gandia són dos emblemes de la destacada empremta que està deixant la Universitat de València Gandia a través del Centre Internacional. Un espai acadèmic amb una nova singladura que ara desenvoluparà David Quixal Santos. David Quixal, nou director acadèmic del Centre Internacional de Gandia. Bona vesprada.
17: Bona vesprada.
2: David, parlem d'un nou projecte, una nova singladura a Gandia. Comenta-nos exactament quins són els projectes que d'alguna manera tens en la ment desenvolupar al llarg dels propers mesos, els propers anys.
17: Doncs bé, sí, aquest estiu he començat com a director, el meu període de direcció al Centre Internacional de Gandia, que és un centre que jo ja coneixia prèviament, però com a docent. Jo vaig estar en Gandia fent classes entre, crec que era el 2017 o 2018, i fins al 2023. I l'únic que ara, clar, òbviament, ara des de l'àmbit de la gestió, doncs, pues com totes les fases que n'hi ha un canvi, el més raonable és al principi pues, tindre un període d'adaptació, conèixer bé a la seu. Jo també tinc la sort de que el meravellós personal tècnic que treballa en Gandia i que són l'autèntic motor del centre, jo també ja el coneixia, a bona part de l'alumnat, perquè com donava assignatures de primer curs, doncs bona part de l'alumnat ha passat per les meues classes, conèixer bé el centre i a partir d'ahí donar continuïtat als programes que estan establerts, que òbviament sempre la nau gran és el plat més fort que hi ha al llarg de tot el curs, i d'ací uns mesos pues, tornarem una altra vegada a plantejar la temàtica i l'estructura de la Universitat d'Estiu de Gandia, que és altre dels pilars sobre els que se sustenta el centre i la vida acadèmica del centre.
2: David, estàs comentant precisament aquest programa de la nau gran. Què important és, no?, que la gent gran estiga assumint que és important formar-se a pesar de l'edat, i que el saber mai ocupa ningun lloc ni és qüestió d'edats.
17: Sí, els programes d'educació de la universitària que estan centrats particularment en gent gran, encara que progressivament també aquesta edat s'ha anat rebaixant, en el cas de la nau gran són 50, però inclús n'hi ha altres programes que la Universitat de València té al territori, que aquesta edat inclús s'ha anat reduint, però que la realitat és que la majoria tenen edats ja de gent gran, són fonamentals perquè asseguren aquest concepte del lifelong learning, no?, d'aprenentatge al llarg de la vida, del fet de que encara que estem en etapes avançades de la vida podem continuar aprenent, i sobretot és important perquè també continuem actius, fem vida social, ens movem, perquè bona part de l'oferta formativa moltes vegades també comporta una eixida de l'aula. Se fan excursions, tant dins de les assignatures com en alguns casos fora, i això és fonamental. És fonamental. I també és molt positiu, i jo ho puc dir, per a la figura del docent. Cada vegada són més escassos, quan parlen companys, de gent que està encantada, no?, de participar en aquesta docència, perquè és més flexible, és més agraïda, la gent generalment té un bagatge cultural major, se poden establir debats, les classes són més enriquidores. I al final pues, tots eixin guanyant, i també assegurem un principi bàsic de la Universitat de València, que és la transferència del coneixement, no?, el fet de que tota aquesta sabidoria, tot aquest coneixement que s'està generant en la seu de la Universitat de València acaba arribant al territori, en aquest cas a Gandia i a la Safor, i òbviament pues, la gent pot participar directament de tot això.
2: Parlem d'aquest Centre Internacional de Gandia, és sinònim d'alguna manera com les universitats estan implantant-se en el territori, en aquest cas en la Safor. Com està la qüestió en quant a expansió, em referisc? Es va comentar en el seu dia la possibilitat de desenvolupar certs graus així en Gandia. Com està aquesta qüestió, David?
17: Sí, és una qüestió que conec, que s'ha plantejat i que està damunt de la taula, i que ja porta un temps parlant-se d'això. Jo l'únic que puc dir, no?, recent aterrat, és que, com tot, quan hi ha un període quan hi ha un canvi, quan hi ha un període de transició, se necessita un temps, no? Se necessita un temps per a avaluar, se necessita un temps per a valorar les possibilitats. Òbviament, recent arribat, són qüestions en les que jo no puc entrar perquè pertanyen a una fase anterior, i sobretot que la meva tasca, com no pot ser d'una altra forma, està alineada amb l'actual equip de govern de la Universitat de València, i en particular en el vicerrectorat de Cultura, d'Esports i de Vincle Social. I llavors tots els passos que se puguen donar en un sentit o en un altre han de ser progressius i han de tindre molta reflexió al darrere. Ara mateix no puc dir molt més.
2: David, en quant a Gandia, aquesta peculiaritat, no?, de que disposa d'aquesta universitat d'estiu, molt de prestigi i molta tradició, està garantida, no?, la seva continuïtat en el temps, David?
17: Sí, és un projecte, no?, és un projecte fundacional, és un projecte pioner. L'any passat, aquest estiu, se va celebrar l'edició número 43, per a que se faci una perspectiva del temps que porta aquesta universitat d'estiu. Té la mateixa edat la universitat d'estiu que jo. I d'ací uns mesos pues, començarem una altra vegada a programar, a dissenyar, a plantejar, a veure com podem millorar, quina duració té, perquè al final pues, la universitat d'estiu, òbviament els temps van canviant, el tipus d'alumnat al qual pot anar dirigida també va canviant. Totes aquestes coses són les que jo estic recabant un poc informació dels anys anteriors per a plantejar veure com podem captar més alumnat, si a nivell de temàtiques, si a nivell de dates, si vincular-ho a algun tipus d'associació o de perfil professional concret. I a partir d'ahí dissenyarem una nova edició. Això sí que crec que estic prou segur. I l'únic, pues bueno, que ara com estem directament en l'inici del curs, això, el calendari en Gandia, per lo que jo he pogut conèixer en el poc temps que estic, pues òbviament primer és l'inici del curs i una vegada el curs arranca ja comencem a pensar en la universitat d'estiu, que òbviament, donada la seva complexitat, pues també requereix molt de temps.
2: Una última qüestió, David. Parlem d'aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, formació d'alguna manera. Què suposa el fet d'aquesta implantació paulatina, no? Perquè ha sigut de colp, sobretot en les universitats, que era el centre del saber. El fet de que hagi entrat d'aquesta forma tan disruptiva i tan de colp i canviant tot, en definitiva.
17: Sí, no ha sigut progressiva, atropellat directament. Pensa que al final, en el meu cas, jo sóc un professor d'arqueologia, sóc un professor d'humanitats, que sempre som els que generalment tenim una perspectiva un tant pròpia, no?, de tot el tema de la IA. La IA, com diuen, no?, ha vingut per a quedar-se, és a dir, que tampoc serveix de res tirar-se les mans al cap. Jo sí que reconec que personalment sóc els que en una balança els aspectes positius i els aspectes negatius, sobretot en l'àmbit de l'educació, si estem parlant. A curt termini veig molts reptes i inclús en algun cas moltes amenaces, no? Pel fet de pues per exemple, en les nostres classes és bàsic que l'alumnat, més enllà de recursos memorístics, és que tinga capacitat crítica, no? Capacitat de reflexió, capacitat d'anàlisi. Si tots aquests processos s'acaben fent de forma automàtica, perdem, no?, el nivell de l'alumnat. I en poquets anys hem vist algunes dinàmiques que són molt negatives. Haver de transformar la forma de demanar els treballs, per exemple, els treballs finals de graus, no?, els TFGs, pues lo que abans se demanava, ara te ho has de plantejar perquè saps que automàticament se pot adaptar o se pot utilitzar la IA per desenvolupar-ho. Ara bé, també hem de ser conscients que té molts avantatges i hem d'intentar adaptar-nos a aquestes ferramentes per a poder extraure el màxim de profit i que el profit siga positiu. La Universitat de València, de fet, ha establert diverses normatives i diversos corpus de bones pràctiques per a la utilització de la IA, sobretot en l'àmbit de l'ensenyament universitari. I un poc per ahí són les línies que hem de seguir, però no m'amagues. És a dir, jo reconec que com a professor d'humanitats a mi em desperta certa preocupació, sobretot pels ritmes, ja per lo que estàvem parlant al principi, perquè no és algo progressiu, és algo molt ràpid. I com a tots els canvis ràpids, pues és complicat adaptar-se en tan poc de temps.
2: David Quixal, nou director d'Acadèmic, com diem, del Centre Internacional de Gandia, Universitat de València. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molts projectes davant en aquest centre internacional. Esperem que tots siguin de forma positiva, a pesar o inclús en l'ajuda de la IA. Gràcies per tot, David.
17: De segur que sí. Moltes gràcies. Salutacions.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. Un horatge que se'ns planteja un tant complicat en les properes hores. De fet, des de les 12 de la mitjanit de 8 d'avui fins a les 8 del matí estem de nou en alerta. En aquesta ocasió es tracta simplement d'un avís groc de la EMET, però pot vindre acompanyat de pluja de certa intensitat fins a 20 litres per metre quadrat, podria ser l'acumulat en tan sols una hora. A més, es podria produir el fenomen de pluja amb pedra. Les temperatures màximes arribaran fins als 29 graus.